0: 10. Són les 3. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Kelas Boy. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis del 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores l'ambient és fred al Pirineu i Prepirineu amb temperatures per sota dels 5-6 graus i ronden al voltant dels 10-15 a molts punts a l'interior de Catalunya, amb aquesta suavitat característica que continua a tot el litoral català. Amb punts que tenim localitzats en bancs de boira, sobretot a punts de la Catalunya central, el matí es presenta radiant. A la tarda tindrem el creixement d'alguna tímida nuvolada, sobretot a punts de la Cerdanya, de la Garrotxa i del Ripollès, però amb prou feina ens deixaran precipitacions. Temperatures que a les hores centrals del dia sí que seran una miqueta més altes, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 31 a 34 graus.
1: I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Precisament en aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles per a la capital catalana. I en els esports, en futbol, victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades i arriben com a líders a l'aturada de seleccions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura a les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis programats pel 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Marxem ara fins a Mollerussa, on motor, història i peces amb personalitat pròpia prenen avui el recinte firal en l'última jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una proposta que tanca portes aquest migdia a la capital del Pla d'Urgell. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
2: Mollerussa viu avui la darrera jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una cita que ha reunit aquest cap de setmana 65 expositors. Entre els principals atractius hi tenim les exposicions monogràfiques dedicades a Mercedes-Benz i Ducati, amb vehicles i motocicletes de diferents èpoques, tant de carretera com de competició. També hi ha una secció de venda de cotxes de més de 25 anys i la 32a trobada de motos clàssiques, que recorre diversos municipis del Pla d'Urgell i les Garrigues. La fira obre avui de 10 a 2 amb entrada gratuïta abans de posar punt i final a aquesta edició.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria també del Girona, en el seu cas per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Així ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on Puigdemont també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I més política, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent, amb les eleccions municipals, les autonòmiques a diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat Salvador Illa de la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular Català Alejandro Fernández i de l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Parlem ara de cultura. El cicle Parcs en Concert programa per avui al Castell d'Olèrdola a l'Alt Penedès un concert amb Clara Bosch que fusionarà folk, pop, música d'arrel i pinzellades de jazz en un entorn patrimonial i natural únic. Des de Canal 20 Olèrdola ens ho explica Raimon de Cara.
2: Abans del concert, a les 11, es pot seguir una visita guiada comentada al conjunt monumental d'Olèrdola i ja l'actuació serà a les 12. La sabadellenca Clara Bosch presenta el seu primer EP en solitari, Cançons d'algú, amb arranjaments per dues guitarres, quatre veus i sintetitzadors. Vol oferir un concert íntim i dinàmic que convida a endinsar-se en l'imaginari de l'artista.
3: Això ho vam decidir bàsicament perquè teníem ganes d'apropar al màxim aquesta sensació de la música popular tradicional, de tradició oral, no?, al públic, i que més fàcil i agraït que fer-ho a través del cantar, no? Llavors les veus tenen un paper super, super important i això fa que arribi molt al públic.
2: Parcs en Concert és un cicle musical anual que es realitza als parcs i espais naturals protegits de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.
1: I en els esports, remuntada del Barça i al camp del Sevilla per acabar imposant-se per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cosa. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir així el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I seguim amb política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que venen l'any vinent, com les eleccions municipals o les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà a partir de les 12, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona, al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15. Parlem també de castells. La diada del primer diumenge de festes reuneix avui a Tarragona les colles més destacades del país d'aquí a poc més d'una hora, com marca la tradició, i participen com a anfitrions la Jove i els Xiquets de Tarragona, i dues colles més destacades del país, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Per les colles a la ciutat, l'objectiu és clar: portar a plaça els millors castells de la temporada, però tenint en compte que dimecres hi ha la diada de Santa Tecla. El vicepresident de la Jove, Xavier Rivera, diu que l'objectiu és descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
3: Moltes ganes de descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
2: El president dels Xiquets, Malcio Bustos, admet que volen assegurar sense arriscar-se.
4: Crec poder fer el 3, però amb la suficient solvència per poder descarregar.
2: El president de la Vella de Valls, Xavi Pons, amaga les cartes. Això sí, aniran a màxims.
5: Tarragona ho tenim al prop de casa, que ens agrada molt venir-hi.
2: El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, anuncia castells a 10 i alguna sorpresa.
6: Tots aquests games extra que hem anat veient durant el mes de juliol i agost, potser amb alguna sorpreseta.
2: La dia d'arrenca en quart d'una a la plaça de la Font.
1: I en els esports, en futbol, ahir victòria amb remuntada del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de victòries després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria i també del Girona per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Sant Benedès, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana dedicada al mes d'agost. Parlarem de Ramon Vilà i de Ramon Serrat. Radiarem dues sardanes estrena i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes d'agost que tancarem dilluns. D'Agustí Borgonyó, escrita a Nova York. Escoltem Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell.

acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell, segon premi del concurs de sardanes de S'Agaró, celebrat el 21 d'agost de 1955. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant de Ramon Vilà Ferrer, en el 114 aniversari del naixement. Ramon Vilà naixia a Granollers el 3 de setembre de 1902 i també hi moriria el 2 de gener de 2003. Va ser músic de cobla i un dels compositors de sardanes més prolífics de la seva generació. Va començar els estudis musicals als 5 anys amb el seu pare, el mestre Joan Vilà Ayats, i posteriorment va estudiar piano a l'Escola de Música de Granollers amb Aureli Font. A Barcelona va completar els estudis d'harmonia amb Enric Morera. Amb només 14 anys va ingressar com a tiple a la Principal de Granollers. Més endavant va formar part de la Copla Orquestra Pla Pell i després de la Guerra Civil va tocar amb altres formacions, entre elles la Catalònia de Granollers i la Lira de Sant Celoni, on interpretava el trombó i el flabiol. Com a compositor va tenir una producció extensa, més de 250 sardanes, a més de diverses peces de música de ball. El seu estil era especialment popular, que ell mateix anomenava efectistes, obres com Enèrgica, Batalladora, Adéu Genís, Ara em toca a mi, El refilaire, Cridanera, Anem-hi o Fora mandra. La seva obra també va obtenir diversos reconeixements en concursos de composició. O el 1978, Flors i Violes va obtenir el tercer premi del concurs Joaquim Serra. O el 1982, el Castell de la Roca va aconseguir el segon premi del mateix concurs. I el 1983, Cors Catalans va obtenir el primer premi Francesc Basil. L'any 79, Mercat del Ram havia obtingut també el primer premi del concurs musical de Vic, convocat amb motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Entre les moltes composicions hi ha també sardanes dedicades a diverses poblacions i persones. Ramon Vilà Ferrer va deixar una obra immensa, bona part de la qual s'ha mantingut vinculat al repertori de les cobles, una producció popular, directa i pensada sovint per a ballar i per fer lluir els instrumentistes. Com per exemple la sardana que escoltarem, obligada de tenora i ni molt menys molt coneguda ni interpretada. El títol ja diu més o menys què ens trobarem. Quina fera! La 35a del seu catàleg, datada de 1953 i dedicada a en Quimet Bofill, llavors tenora de la cobla La Lira de Sant Celoni. Quina fera ens l'ofereix la Principal del Llobregat de 2000, en Pere Benítez a la tenora.

Principal del Llobregat del 2000, amb Pere Benítez com a solista de tenora, ens acaba d'interpretar Quina fera, de Ramon Vilà. I parlem ara del que ha estat el compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Ramon Serrat naixia a Sant Joan de les Abadeses el 4 d'agost de 1881 i va morir a Terrassa el 2 de novembre de 1944. Va ser músic, compositor, director i professor de música, però el recordem especialment per la seva important producció sardanista. De ben petit va començar a estudiar música a Sant Joan, primer amb un miner aficionat a la música i després amb l'organista del monestir Basili Vilageliu. La seva trajectòria com a músic el porta a diverses poblacions: Ribes de Freser, Olot, Granollers, Cassà de la Selva i Ripoll. A Olot va formar part de la Copla La Lira el 1913. A Cassà de la Selva, juntament amb Pere Mercader i Pere Arpa, va ser un dels fundadors de la Copla Salvatana. A Ripoll va dirigir l'Escola Municipal de Música, l'Orfeó de Ripoll i diverses corals. I el 1919 va fundar la Copla Orquestra d'Aliança Ripollesa. També va rebre lliçons d'harmonia i contrapunt d'Enric Morera, que influïa la seva formació com a compositor. El 1925 es va traslladar a Terrassa, on havia guanyat per oposició la plaça de director de l'Escola Municipal de Música. També va dirigir la banda municipal i diverses agrupacions corals. La seva producció comprèn un gran nombre de sardanes, a més d'obres per a piano i violí, música simfònica, una sarsuela i altres composicions. Entre les seves sardanes trobem la Gracieta de Rocaters, l'Oreig entre els pins, la Cançó de l'Esmolet, Fent-se clar, o Pregària, entre moltes d'altres. El seu fons personal, amb centenars de partitures i documents, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Una de les seves obres més vinculades al poble natal són les serenates que va compondre el 1934 per al Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadeses, que encara avui formen part de la tradició de la Festa Major. Ramon Serrat Fajula va deixar una obra molt extensa i una profunda petjada a la música de copla catalana, tot i que molts anys una part important de la seva producció ha quedat injustament en un segon pla. Des de Ramon Serrat escoltarem una de les seves grans sardanes, on la tenora és protagonista. Pregària, estrenada el 2 de juliol de 1944 a Terrassa, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya del 2000 amb Ramon Saladrigas a la tenora. Pregària, de Ramon Serrat Fajula.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferia la sardana de Ramon Serrat titulada Pregària. Anem per les estrenes. El dijous 20 d'agost es va celebrar al Castell de Calonge un concert per a dues formacions dins el Festival Festiu 2026 amb les Cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Concert estructurat amb una primera part on les cobles van interpretar sardanes en solitari i una segona part en sardanes i obres conjuntes. La segona part s'inicia

Aquesta era l'estrena de Jordi Molina, titulada El castell de Calonge. I seguidament es va reestrenar per a dues cobles i percussió la sardana de Monti Galdón, Calonge i Sant Antoni, Pensa Lila, estrenada per una cobla el 8 de març passat en el marc del concert del mateix nom celebrat a la Sala Fontova de Calonge. Principal del Llobregat, Sant Jordi i Jaume Hielo, dirigits per Marcel Sabater. Calonge i Sant Antoni, Pensa Lila, de Monti Galdón, gravació també de la dansa catalana.

0: Tardanista de la Setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Monti Galdón. Ens l'oferien les cobles Sant Jordi, Principal del Llobregat i Jaume Hielo a la percussió, dirigits per Marcel Sabater. Tirem full. Informació per avui dissabte. A les 12 del migdia, a Pineda de Mar, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Girona. A Rodonyà, Festa Major amb la Cobla Ressò Dansaires del Penedès. A l'Escala, a la plaça de Catalunya, de Festa Major amb els Lluïssos Cobla. A la 1 del migdia, al Palau d'Anglesola, Festa Major amb la Cobla Tàrrega. A 6:15, a Garrigoles, Festa Major de les Olives amb la Cobla Principal de Porqueres. A Casserres, Festa Major amb la Berga Jove. A Granollers, de Festa Major amb la Cobla Meravella. A 6:45 de la tarda, a Calella de Palafrugell amb la Cobla Baix Empordà. A Matadepera, de Festa Major amb la Cobla Contemporània. A Premià de Mar, 53è aplec de la Sardana amb les Cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. A Cambrils, al Parc del Pescador, 44è aplec de la Sardana amb la Cobla Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, de Festa Major amb la Principal de Cassà. A Llançà, Festa de la Velleta amb la Vila de la Jonquera. A 7:45 del vespre, a Bellcaire d'Empordà, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, a Calafell, amb la Cobla Vells de Riella. Andorra la Vella, amb la Cobla Ciutat de Solsona. Per les 9 del vespre, a Vidreres, 44è nit de la Sardana, amb les Cobles Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I per les 10 de la nit, a Viladrau, amb la Cobla Lluïssos Cobla. En Camp, vigília del 37è aplec de la Sardana, amb la Cobla Flama de Farners. A Lloret de Mar, amb la Bisbal Jove. I a Roses, amb la Cobla La Principal de Banyoles. Doncs fem una primera parada al 53è aplec de Premià de Mar per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Andalet de Premià, de Francesc Marrós, que escoltarem des d'una gravació interpretada per la Cobla Caravana.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Marrós titulada Andalet de Premià, interpretada per la Cobla Caravana. Continuem endavant. Informació per diumenge. A les 11 del matí, en camp, 37è aplec de la sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners. A Palau Solità i Plegamans, de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. A les 12 del migdia, a Dosrius amb la cobla Canigó. A les 12 i a les 4 de la tarda, a Peralada, 53è aplec de la sardana amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A l'una del migdia, a Miralcamp, amb la cobla Vents de Riella. A 6:15 de la tarda, a Sant Joan de Mollet, de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré, amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, a Agullana, Festa Major de l'Estrada, amb la cobla Foment del Montgrí. A les 7 de la tarda, a Cervià de Ter, Festa Major amb la cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Llafranc, amb la cobla Principal de Banyoles. A Brera, amb la cobla Nova Vallès. Al Vendrell, amb la Principal del Llobregat. Per 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la cobla Sabadell, a Malgrat de Mar amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Blanes amb la cobla Els Rossinyolets, a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà i a Calella amb la cobla Ciutat de Granollers. Per 8:00 del vespre, a Gramunt amb la cobla Vents de Riella i a 10:00 de la nit a Sant Antoni de Calonge amb la cobla Ciutat de Girona i a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vell Puigcobla. Esperem ara el 53è aplec de Peralada per escoltar el seu himne programat de conjunt. Peralada, de Josep Serra, que escoltarem des del concert festiu de Calonge, interpretada per la Principal del Llobregat.

Principal de Llobregat ens oferia la sardana de Josep Serra titulada Peralada. Abans d'enllestir la informació d'entre setmana, molt més reduïda que les darreres setmanes, pararem el 37è aplec d'en Camp per escoltar la sardana que el clourà, també interpretada de conjunt. Aplec en Camp, de Joan Roure, amb la Copla Salvatana.

Després d'escoltar la cobla salvatana interpretant Apleca en camp de Joan Roure, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns, segurament la més extensa de la setmana. A les 12 del migdia a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la cobla Vents de Riella. A la 1 a Sant Ramon de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Camprodon amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès a la Rambla de Nostra Senyora de Festa Major amb la cobla Catània. Per les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vents de Riella. I a les 9 del vespre a Perpinyà amb la cobla Mil·lenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 12 del migdia a Figaró-Montmany de Festa Major amb la cobla Marinada, a 6:45 de la tarda a Centelles, Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona i a les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 12:45 del migdia a l'Escala, a la plaça de l'Església de Festa Major amb la Ciutat de Girona i a 9:45 de la nit a Calaf amb els Lluïssos Cobla. Per dijous, 3 de setembre, a 6:45 de la tarda, a Pals, Festa dels Masos de Pals amb la Principal de Porqueres, i a les 9 del vespre, a Banyols de la Marenda, doble ballada amb les cobles Principal del Rosselló i de Salveres. I acabarem a divendres, 4 de setembre. A les 6 de la tarda, Cabrera de Mar, Festa de la Verema amb la Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, Almacelles, 21ena Sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la cobla 11 de setembre. I a 9:45 de la nit a Solsona, concert de vigília de Festa Major Arnau Tordera i la cobla juvenil Ciutat de Solsona. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada que interpretarà la Ciutat de Girona dilluns a Camprodon. Una de les sardanes programades és Besalú Festiu de Ricard Viladesau, que ens ofereix la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Està. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes aquest matí a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent amb les eleccions municipals i també les generals. Sánchez té previst participar just a aquesta hora, a les 12, a la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat i la cúpula del Partit Socialista. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15, coincidint a més amb la celebració a la ciutat de la Supercopa CB de bàsquet durant aquest cap de setmana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. En aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana. La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre 4 delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona. Durant el mes d'agost, els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en Castells, d'aquí un quart d'hora comença la Diada Castellera a Tarragona en el marc de les festes de Santa Tecla, amb les dos colles anfitriones, la Jove i els Xiquets de Tarragona, i els convidats, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La podeu seguir d'aquí un quart d'hora, com diem, a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha recalcat que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i arribarà fins a la plaça Sant Jaume. La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres va aprovar el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Tornem a la plana política. Recordem que avui Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, fan diversos actes a Catalunya sota un clima preelectoral. Sánchez està participant a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Feijóo es troba a Badalona juntament amb el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en el marc, precisament, com diem, amb la celebració a la ciutat de Badalona aquest cap de setmana de la Supercopa ACB de bàsquet. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre quatre delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona durant aquest passat mes d'agost. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en cultura, en Castells, en marxa des d'un quart d'una la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Victòria i també del Girona a la segona divisió per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al diari de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
1: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona, i de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
1: Parlem de cultura. En marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Jove de Tarragona.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana, que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
1: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya, i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo, ya por la victoria!
2: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el català a Europa.
3: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa, o ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán. Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
1: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
2: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
1: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portaveu d'Aeroport.
9: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
1: Com el que acabem d'escoltar per part del mateix OCT, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2, i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
1: Seguim parlant de mobilitat, perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
2: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens d'abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens d'abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
1: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
10: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens, i també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
2: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
10: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies, i Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
1: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al Consell de Drets Socials, Raül Moreno.
11: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
12: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
11: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
1: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
2: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplirà tot plegat Núria Perea.
13: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
14: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
13: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
13: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
15: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
13: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
1: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
2: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
16: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
17: Més conscients de que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
16: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
18: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
1: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
1: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
2: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: El retaule explica a través de la dansa, la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
20: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del Retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
19: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el Retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
1: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.600 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
0: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
1: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del Mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
2: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
21: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
22: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
21: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona, i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
1: Són les 2:22 minuts, arribem als esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
2: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañer.
24: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez, i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
25: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal. I ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
24: Amb aquesta victòria el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
1: Parlem també de bàsquet i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgandé i en Joel Parra.
3: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien. El rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien la ofensiva, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugarlas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Lo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final y ahora toca jugar un final o hacer lo que podemos.
4: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs, avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
2: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
2: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el Levan no a l'ampliació, ni ara ni mai.
0: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i de fet a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Hebron. Esperem

0: valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
1: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
1: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
3: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
1: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llençar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
2: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
4: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas que son lenguas de España para que también lo sean en Europa?
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
5: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
1: I per la seva banda, seguim amb política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
6: Obviously, Catalonia was different now. Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
1: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
1: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
1: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
7: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028, en aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens, i també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
2: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
7: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
1: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
8: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
9: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
8: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
2: De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona d'alt risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
9: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
1: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
2: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
10: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
11: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim doncs, aproximadament, estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors.
10: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
12: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
1: Escoltem el so ambient d'aquesta Diada Castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
1: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que eren La Oz i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Un Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
13: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
2: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
14: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
2: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
1: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
2: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i sobretot moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
15: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
16: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
15: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar 2 dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
1: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
2: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
17: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, no vejaria, molt guai, quina il·lusió que ha agradat ara el circ.
1: Amb aquestes paraules, Juli Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure. I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
2: També hi haurà sessions a escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
18: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca apropar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
19: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la sessió també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
18: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
19: Tenim 3 seus, el Cine Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I com a novetat sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
18: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
2: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
21: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de l'Assolim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igualada. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dic que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per el tercer i quart lloc.
1: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf el Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport novament, ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
2: Laia Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
1: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
0: 90.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la Festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà quina és la situació del país i també per decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions del 2028. Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha fet parlant amb el diari britànic The Sunday Times. També Puigdemont ha dit que tot això serà sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I pel que fa a transports, la manifestació contra l'ampliació del port del Prat ha arrencat aquest diumenge al migdia al Passeig de Gràcia, a Aragó de Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La marxa acabarà a la plaça Sant Jaume i compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. La protesta arriba 5 anys després d'una altra mobilització contra aquest mateix projecte, quan el govern espanyol i la Generalitat van anunciar un acord per aquesta ampliació. També ho fa dintre del que és la mateixa setmana en què s'ha aprovat un pla d'inversions d'Aena per al 2031 que inclou una partida per preparar aquesta precisament ampliació. I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reclamat una aplicació efectiva de l'amnistia en el 9è aniversari dels escorcolls policials a la seu d'Economia de la Rambla de Catalunya i les protestes que això va provocar a les portes del UO. I també el govern ha otorgat una subvenció de 4 milions d'euros a UNICEF per continuar el finançament del projecte Giga Technology Centre Barcelona, que serveix per connectar escoles de tot el món a internet abans del 2030. Tot això ho ha fet a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exteriors. Tot això va començar a apostar l'any 2023 i entre aquell any i l'any passat el projecte ha connectat més de 2.000 escoles de països com el Senegal, Mozambic, Sierra Leone o Kenya. I també des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la dia del primer diumenge de festes de Santa Tecla. I fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut descarregar després en tercera, els cassers de Vilafranc un 3 de 9 amb folre i agulla i la Colla Xiques de Tarragona un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran de cara a l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona. El missatge principal que ha llançat Sánchez és que els socialistes són optimistes davant les eleccions dels pròxims anys.
2: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
1: També ha sigut bastant optimistes amb les eleccions municipals. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions del Parlament del 2028. Tot això ho ha fet des del diari britànic The Sunday Times després de portar un any sense concedir entrevistes. I a Barcelona milers de persones s'han manifestat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça Sant Jaume. I pel que fa a la cultura, des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Fins al moment, la colla de Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut carregar a tercera ronda, els castellers de Vilafranca un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles i un 5 de 9 amb folre. La colla de Tarragona ha descarregat un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent i ha descarregat un 4 de 9 amb folre, i la colla Xiquets de Tarragona ha fet la tripleta màgica, és a dir, un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. I pel que fa als esports, avui es tanca la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme CIA Other Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del Pavelló Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

disco. It ain't no country club either.

0: la veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara a diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa de la Rosa de Gavà. Allà també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha acusat el líder del PP d'estar subordinat a Vox i li ha interpel·lat directament.
3: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
2: Un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. Això ha sigut a 8:15 del dematí durant el recompte quan els funcionaris han localitzat l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència hi han intervingut però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I ara fem un petit apunt de trànsit i és que la C58 està trallada a Barcelona d'entrada al nus de la Trinitat arran d'un accident. Això provoca retencions des de Montcada a Reixac i afectacions a la C33. I també en política, el president del PP de Barcelona, Daniel Cirera, ha rebutjat el projecte de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, d'impulsar supermercats assequibles inspirant-se en el model de Nova York. En un comunicat ha afirmat que l'Ajuntament no s'ha de convertir en comerciant ni competir amb aquells que cada matí aixequen la persiana. De fet, el líder creu que és contradictori que l'alcalde hagi admès en una mateixa setmana problemes amb el comerç local i ara el mateix temps projecti nous establiments de titularitat municipal. I en cultura, la Festa de la Font de Tarragona ha viscut aquest migdia la diada del primer diumenge de Festa Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona han sigut les colles que han participat en aquesta diada, que fa uns escassos 20 minuts que ha finalitzat. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

escrito todos los cuadernos, ma.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables David Sonic i Rafa Reducer, els dos superdos, disposats a passar una hora i mitja amb vosaltres escoltant el millor rock and roll de la grella radiofònica. Avui tenim un gran absent, que és el Jordi Storm, però bueno, no passa res aquí. Amb el Rafa i amb mi està Loren i l'Arita. Hola!
1: Yeah.
0: Doncs bé, de moment tenim problemes per connectar-nos online. De moment anem gravant el programa, a veure si el Xavi, que està aquí a l'aparell tècnic, pot solucionar el problema. En tot cas, nosaltres comencem aquí a punxar i ho fem amb Danko Jones, un power trio originari de Toronto, en actiu des de 2002, format per Danko Jones, guitarra, veu i líder, John Calabrès al baix i Rick Knox a la bateria. Incansables, tenen una discografia formada per 13 LPs d'estudi, a part de directes, EPs i singles, amb un estil que mai ha sigut sofisticat ni subtil, només rock tosc i enèrgic, amb elements hard i punk, amb melodies contagioses. Un rock addictiu i 100% efectiu que durem aquí al Sonic Reducer. El seu darrer disc data de 2021 i es diu precisament Power Trio i conté una cançó perfecta per començar el programa. Es diu Start the Show. Doncs així comencem amb Danko Jones. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
1: Bona tarda! Bona tarda!

I anem ara amb Frank Carter and the Rattlesnakes, des de l'àlbum Sticky del 2021, d'una ratxa de 3 àlbums consecutius al top 10 del Regne Unit. El seu disc Dark Rainbow va néixer de l'autoreflexió, la memòria i la gratitud. Com diu el mateix Frank, parlem de que el rock and roll mai no morirà, però mai no parlem realment que potser la idea de l'estrella del rock hauria de morir. Tot el concepte i el que significa sempre ha estat aquest moment de glamour, però al final, quan em vaig posar aquest vestit, no em va anar gaire bé. Això ho diu ell, que tampoc és un rockstar, però perquè s'ho creu, perquè està, és el líder de los Pistols ara mateix. Però bueno, anem a sentir d'aquest de Rainbow el tema titulat Happier Days, Frank Carter and the Rattlesnakes.

0: m'avisi a mi.
1: Molt bé, seguim amb Spiders, una banda sueca procedent de la ciutat de Göteborg, habituals del programa, tot i que ara feia temps que no sonàvem, ja que han deixat 6 anys de marge entre el seu anterior disc, Killer Machine, de 2018, i el darrer, Sharp Objects, llançat el 2025. Però encara no l'havien presentat, aquest últim, per aquí. Spiders diuen inspirar-se en el punk i la new wave novaiorquesa dels 70s, tot i que en aquest disc han diversificat el seu so i també trobem power pop, hard rock i més sons d'origen 60, 70 i 80. Com sempre, destaca l'atractiva i talentosa vocalista Anne-Sophie Hoyles, que sense desmereixer els seus companys s'alça com a protagonista principal del disc. Anem a escoltar un dels temes inclosos a Sharp Objects. Això es diu Rock and Roll Band Spiders. Yeah!

0: Sí, yo fui el primero en salir. Y sí, ya conozco eso de mujeres y niños primero, pero aquí no trabajan niñas. No somos unos explotadores, afortunadamente. Y las mujeres tienen igualdad de derechos, los mismos por ley. Así que si las dejo salir antes, seguro que me enfrento a una demanda.
1: Bogie Hammer comprimeixen els millors temes de la seva carrera al seu últim treball, By Popular Demand. El martell de molidor austríac recopila les seves composicions, singles, EPs, etc., fins a completar 16 temes units sota un mateix títol. La formació vienesa a la seva màxima potència. La grandesa del rock and roll barrejada amb l'actitud punk és present de cap a peus en els temes d'aquesta formació. Anem a sentir aquest By Popular Demand, el tema titulat Full Bingo. Bogie Hammer. Yeah.

Bé, doncs seguim. Aquesta setmana, encara impactats per la mort de Phil Campbell, ens arribava una altra notícia terrible. Ginger Wilhert, líder dels mítics de Wilhert, havia sigut diagnosticat amb un càncer agressiu. Ginger ha rebutjat ser tractat i ha declarat que vol morir amb dignitat i roquejar fins a l'últim moment. Doncs tota la nostra força i ànims pel Ginger. Què dir dels Wilhert? Doncs que és una banda, mira, el Sonic Reducer, una banda de culte que mai ha arribat a l'èxit massiu, malgrat el seu talent, sobretot pels problemes interns, sovint relacionats amb les substàncies i amb les majors i companyies, i on es troben sons tan dispars que van des de Metallica als Beatles. Una cosa molt curiosa. Avui us ficarem un tema del seu disc Renaissance Men de 2019. És un tema que ja tenia previst ficar abans d'assabentar-me de la trista notícia i que lamentablement sembla profètic, ja que es diu Diagnosis de Wilhert.

Meitat brasilera i meitat anglesa, la banda de punk rock Fantasma debuta amb un àlbum de, homònim, ple de crítica social expressada amb molta acidesa, sarcasme i perspicàcia, i el caos toca la porta del món. I allotjar per diversos senyals que ens bombardegen diàriament a les notícies i les converses, tot és irreversible. La ira i la frustració col·lectives d'un món sense futur alimenten el punk rock àcid i ferotge de Fantasma, el seu debut homònim. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat You Own Me a Fortune, Fantasma.

Molt bé, seguim aquí a tope amb Devil Train, una banda formada a Bangmer, una petita localitat del centre d'Alemanya, propera a Nuremberg, liderada per la vocalista i guitarrista Simmi, acompanyada d'Eiko a la rítmica, Basti al baix i Simon a la bateria. Ells es defineixen com una banda de high energy i el seu so és un híbrid entre el hard rock 60-70, el high energy dels 90 i el vintage rock, cosa que els emparenta amb bandes tan dispars com Honeymoon Disease, Spiders, Ubersuckers, Orange Goblin o Cadàver. Van debutar el 2016 amb Devil Train, el que va seguir el 2019 Trouble Times i Sonic Fever el 2024. Anem a escoltar un dels temes que van servir de singles d'aquest, el seu darrer disc. Aquest Blame Me, Devil Train, bandaca.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Spitfire Scream és un grup de Torrelles de Llobregat, format per Marc, Marcel, Maria i Bet. La seva música és una barreja de punk i high energy i rock and roll. Senzills, directes i agressius temes addictes a la velocitat i l'adrenalina, que ens atrapen amb la seva potent interpretació vocal amb aclaparadores cançons plenes de força i energia creades per cremar escenaris, i jo els vaig veure fa relativament poc i puc corroborar-ho. Així que aprofito, ja que tinc el disc, punxaré una altra vegada. Anem a sentir del seu últim treball, Reverend, el tema titulat City, Spitfire Scream. Otra banda.

Molt bé, seguim. Va arribant gent aquí, ara acabo d'arribar Pau Plans. Vale, vale, però això no és un, no és un pati d'un col·legi, això. Vale? Doncs bé, seguim. De la gèlida i volcànica a Islàndia ens arriben Volcanova, un power trio que es podrien etiquetar com a stoner rock, amb un grup que tira d'esquenes i que veuen d'influències diverses com Caius, Corrosion of Conformity, Clutch, Sabbat, Fumanchu o Mastodon. Es van formar el 2014 per iniciativa de Samuel Asgeirsson, el que li va unir Thorstein Arnarsson al baix i Dagur Atlansson a la bateria, tots de la mateixa zona. Van debutar el 2020 amb el potent Radical Waves, el que ha seguit el 2022 l'Adrenalytic Cosmic Bullshit, amb dos distribuïts pel segell de Sign Records. Anem a escoltar un tema del primer disc de Volcanova, el Radical Waves. Això es diu I'm Off, Volcanova.

No crec que Brian Setzer necessiti moltes presentacions, i és que ell és un artista que ha aconseguit reconeixement mundial tant al capdavant dels mítics Stray Cats, reis del neo-rockabilly, com a la seva arxiconeguda big band de Brian Setzer Orchestra. I en solitari també fa lo seu. The Devil Always Collects és el seu penúltim treball al segell Surf Dog Records. Aquí veiem que el tio és un multiinstrumentista afamat, a part de, per descomptat, la guitarra. També li fot bastant bé el contrabaix i a la bateria, però també el baix elèctric, el piano, i toca un mogollón de coses. I aquí ho ha plasmat. Així que anem a sentir aquest The Devil Always Collects, el tema titulat Boys Rock, Boys Rock. Brian Setzer. ¡Vamos!

0: Bobby, eres como el hijo que nunca he tenido. El hijo que tiene la misma edad que yo. Eres como un medio hijo, medio amigo. Amigo, un hijo amigo. No, no hables, solo lo empeorarías. No quiero llorar y mojar los pantalones.
1: Sonic Reducer.
2: Molt bé, continuem amb Stacy Crown, que és una banda formada a la ciutat alemanya de Colònia el 2014, amb un so clarament inspirat en la onada de rock escandinau que als 90 ens va portar bandes com Helicopters, Turbonegro o Lucifer. Però no es queden en un mer cliché, donat la versatilitat dels diferents membres de la banda, recolzats pel prestigiós productor suec Ola Ersford, que va polir el seu so el seu primer LP, We Sound Electric, publicat el 2020. Uns quants anys després de donar-se a conèixer amb un EP homònim el 2014, on ja apuntaven maneres. A més d'un LP més, Second to None, Stacy Crown tenen també un parell d'EPs compartits amb The Empire Strikes i Christmas. Avui escoltarem el tema que donava títol al seu primer àlbum, We Sound Electric. Sonem electrics, conyo, Stacy Crown.
3: Molt bé.

0: I anem ara amb The Strip, que són un grup de High Energy Aussie, però que semblen una banda de sludge i rock del Sunship Strip Angelí. L'àlbum, un àlbum que fonamenta amb escreix la casta de la banda, però aquesta formació articulada al voltant del cantant i guitarrista Beck Taylor, l'aventura, van començar aquesta aventura el 2019 amb un LP homònim de 4 temes que havia sortit silenciosament el 2020. El seu primer àlbum d'estudi oficial dels Strip finalment surt a final dels 2022 i es titula Ain't No Crime to Rock and Roll, que és el disc que ens ocupa ara i del qual sentirem el tema titulat The Bitter End, The Strip.
1: Vamos pa allá.

Molt bé, iniciem el moment cover, una de les seccions, o de fet l'única secció fixada aquí del Sonic Reducer. I ho fem amb Torn Down Units, una veterana banda que prové de la zona d'Orangeville, a Ontario, i toca una mescla única de rock and roll, punk i surf. La banda continua vigent i va celebrar el seu 20è aniversari el 2018. Per celebrar-ho van publicar un disc, Hell from the Hills, que incluïa dues versions. Una la deixem per un altre dia, i la segona és una cover del clàssic de Misfits, Astro Zombies. Anem a escoltar-la. Torn Down Units, Astro Zombies.

Els Goldfinger són una banda estadounidenca de punk rock de Los Angeles, formada en 1994. En els seus primers anys, la banda va ser considerada un ambaixador essencial de la revitalització a mitjans de la dècada dels 90 de l'ska. No obstant això, el llançament d'Open Your Eyes i Disconnection Notice van veure la banda desfer-se de la major part d'aquesta i la seva influència de l'ska, i es van col·locar més en el gènere del punk rock en anys posteriors. Les cançons de Goldfinger han fet diverses aparicions en pel·lícules, totes de sèrie B. La seva versió de 99 Red Balloons del grup Nena apareix a les pel·lícules Not Adorne Another Teen Movie, Eurotrip, Our Lips Are Sealed i Rocket Power. Anem a sentir aquest tema, 99 Red Balloons, Goldfinger.

Molt bé, continuem amb una mica de stoner metal d'una banda ja extingida procedent de Carolina del Nord. Ells es deien The Seduction i la seva música es basava en una successió de riffs endimoniats recolzats amb una secció rítmica espectacular i un vocalista que donava la talla. Es podien rastrejar en ells influències de Red Funk, Queens of the Stone Age, Clutch i fins i tot Turbo Negro. El 2015 van publicar el seu primer llarga durada, You Got Fire, 11 temes trepidants que es desenvolupaven en poc més de 50 minuts. El 2017 van publicar el seu disc pòstum, Bad Seas of Fertile Ground, ja, que ell mateix any van anunciar la seva dissolució. Anem a escoltar un dels temes del seu disc de debut, que es diu Wolf in the Night, The Seduction.

Molt bé, seguim amb Caroline and the Trees, que és o era, no estic segur, una banda noruega de punk rock alegre i ramonero encapçalada per l'exactriu porno Caroline Andersen. I és que resulta que aquesta noia un cop va esgotar tot el tema del negoci del cinema X, li va demanar al seu nòvio que li muntés una banda. Aquest, el Morten Henriksen, resulta que és una llegenda viva del punk noruec i líder del Jums Jums, i va poder complir els desitjos de la seva estimada. I aquesta és la gènesi de Caroline and the Trees, una banda, com deia, de punk rock alegre, festiu i sense complicacions, que sense oferir res de nou sempre fa de bona escoltar. A més, té l'al·licient morbós de la seva Caroline fent de la seva sobre l'escenari. Tenen publicats dos LPs, el primer Battle Over, que data del 2010, i el segon Saturday Night Rock and Roll de 2012. No sé què ha sigut de la seva carrera, perquè els hi vaig perdre la pista fa temps. Avui escoltarem un tema del seu primer disc, que es diu Token Up, Caroline and the Trees.

0: for me.
1: Els Dirty Bastards són uns jovenets holandesos que ens van sorprendre gratament fa temps amb temes de furió rock and roll i bastanta mala hòstia. Doncs bé, van treure al seu moment un LP amb un tema més i en la mateixa ona que l'anterior. I encara que les millores van ser patents, les bases eren les mateixes: guitarres rockeres, cors cervesers i una veu potent. Està clar que al nord d'Europa es mama aquest tipus de música i les bandes que comencen tenen aquí on fixar-se per fer que es perpetuï aquest estil durant anys i anys i anys. Anem a sentir aquest disc que porta per nom Hard to Kill, el tema titulat Rip Your Hair Out. Dirty Bastards!

0: papá. A veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: Grandes consejos de padres a hijos. Doncs bé, anem acabant. Ho fem ara amb uns habituals del programa, els enyorats Adam West, la banda de Washington amb el nom del Batman televisiu. És una banda ja desapareguda, dissolta el 2008, després de 17 anys de carrera, i amb un llegat que consta de 35 senzills de 7 polzades, un EP de 10 polzades, 5 LP i diversos discos compartits amb altres bandes. Des del Sonic Reducer sempre els hem reivindicat perquè era una banda collonuda, amb una explosiva barreja de garatge, punk i hard rock. De les seves cendres van sorgir la banda d'Stoner Metal Borracho i la banda del vocalista Jack Starr amb The Delicious Fullness, amb un so més 60s. Però anem a recordar els Adam West. És un tema que ja hem posat en altres ocasions, però el continuarem posant perquè és una banda que sempre hem reivindicat molt amb aquest programa, i ho farem tornant a escoltar un tema del seu llarga durada de 2005, un tema que es diu Power to the People. Adam fucking West.

0: Bueno, pues arribem així al final del Sonic Grouser d'avui. Donar les gràcies a tots els que no han pogut estar, com el Jordi. Jordi, una abraçada molt gran des d'aquí.
1: Oh, sí.
0: I els que han pogut Jordi. Estar, Arita, Pau, Loren... ¿Com te llamabas tú?
2: Miguelito.
0: Oh, Miguel, a Miguelito también.
1: Miguelín.
0: Bé, a veure, la mala notícia és que estarem unes setmanes sense poder-nos escoltar per temes logístics que ara no cal explicar aquí en antena. I dit això, pues avui li toca al Rafa acomiadar el programa. Vamos pa'lante, Rafa.
1: Pues m'acomiadaré amb una cançó que he punxat alguna vegada i que m'agrada moltíssim. És de Monster Magnet, és del seu famós àlbum Power Trip. I el tema es diu Your Lies Become You. I amb aquest tema us emplacem a quan tornem.
0: Que serà el més aviat possible, amics.
1: Exacte. Ens veiem, amics.
0: Vinga, una abraçada.

0: de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
1: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
0: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
2: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, la meva mare ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
0: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, El Figaró, La Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
3: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb matllons, tot per allà a terra.
0: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
1: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare

0: Era la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havien bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3 quarts de 4, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
2: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
3: I es van començar a sortir inclús els avions, però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
2: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
3: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
2: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
3: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, Mentre estiguis vida i coneixement te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Perich va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
0: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
0: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
2: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo,
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balmes.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre a Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Dos quarts de...

0: aquesta Supercopa que fa molts anys que no guanya cap equip català. En futbol, segona federació masculina, grup segon, tram final del partit del Reus.
1: Exacte, minut 72 a Reus, minut 72 de partit, Reus 1, Nàxera 0.
0: A la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, i ha arribat per fi la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
2: Doncs sí, aquí el Xavi Ramon, victòria contundent del Badalona, 0-2 en un partit que el Baselí Sant Pietro han dominat de l'inici des del final, però hem de dir que el final del partit ha estat una mica agradós perquè ara mateix tenim estès sobre el terreny de joc, ja ha acabat fa una estona el partit i encara no ha marxat aquí pràcticament ningú dels que estava sobre el camp. Omar Canté, el futbolista del Vilassar, que ha rebut un cop i sembla que està greu perquè de moment s'ha quedat al camp. Han demanat per megafonia que marxés tothom que no estigués ajudant el futbolista al camp, perquè ara mateix al seu voltant hi ha moltíssima gent, també molta expectació per saber de l'estat físic del futbolista. El que hem pogut saber és que deien que no podia respirar, no sé si pel cop, per la zona per la que ha rebut aquest impacte. El futbolista deia que no podia respirar ara mateix, estan atenent-lo els serveis, evidentment, de mèdics que tenen els clubs, però també s'ha trucat a una ambulància que ha entrat dins del terreny de joc i ara mateix estan atenent el futbolista. Veiem com ha evolucionat tot plegat, esperem que tan sols sigui un ensurt i que no acabi en res. A nivell futbolístic, com diem, la victòria és la notícia, és la victòria del Badalona, 0-2, els primers 3 punts de la temporada, però ara mateix totes les mirades sobre aquest futbolista, totes les mirades sobre Omar, perquè esperem doncs que no sigui res i es pugui recuperar la perfecció.
0: Doncs tant de bo sigui així, si hi ha alguna novetat ens ho fa saber, John, i si hi ha la possibilitat també de parlar amb algun protagonista, ens demanes pas. Fins ara.
2: Fins ara, gràcies.
0: I el duel de Terres Lleidatanes entre Atlètic Lleida i Mollerussa, com estan les coses?
1: Doncs el partit de moment a la capital del Segrià, al Camp d'Esports, minut 73 d'aquesta segona meitat, recta final del partit, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
0: I acaba ja el partit de Lligalí, l'últim partit de la primera jornada, al Prat, al Camp del Sant Niem.
1: Doncs sí, el conjunt Pota Blava s'ha endut la victòria amb un resultat de 3-0 davant el Singuerlín.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 33 minuts del vespre i continuem repassant a la teva ràdio local de 8 a 10 del vespre cada dissabte i cada diumenge aquí a l'En Joc. L'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la primera federació femenina, segona jornada, on de moment el Barça Atlètic no aconsegueix la seva primera victòria. Avui ha perdut.
2: Atlètic de Madrid B 5, Barça Atlètic 3.
1: Després del sorprenent empat a casa la primera jornada, dura derrota del Barça B, que perdia 5-0 abans de la primera mitja hora de partit i ho ha acabat maquillant, s'ha quedat a prop 5-3, però de moment un empat i una derrota en dos partits pel Barça B, que ocupa la penúltima plaça en aquesta primera federació femenina, sorprenent perquè a les últimes temporades ha guanyat la Lliga. Això a la primera femenina, una categoria per sota, segona federació femenina, grup segon, tercera jornada. Aquí tenim a 5 equips catalans i aquests són els seus marcadors de la tercera jornada.
2: Barça C 2, Saragossa 2, Espanyol B 4, Samper 1, AM 4, Múrcia Promises 0. I el duel català de la jornada, Europa 3, Ona Sant Adrià 1.
1: Doncs l'Espanyol és líder, ha guanyat els 3 partits, avui amb golejada 4-1 sobre el Samper i, per tant, 9-9, primera posició per al conjunt, doncs pel filial Perico. 2 punts més que l'AM, que ahir va golejar el Murcia Promises 4-0 en el primer partit dels recasens d'aquesta temporada. Havia començat les dues primeres jornades jugant a fora. Ahir va golejar, va jugar bé, un partit que vam seguir doncs a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més. I després del partit podíem escoltar a una de les jugadores de l'AM, Elena Sánchez, i el tècnic Samu Luna.
3: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar-lo el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç, de l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com ja has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
4: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto

0: día, sí. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los tres puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs Espanyol B, líder amb 9 punts, segona M amb 7, tercer Ona Sant Adrià amb 6. I això que ahir va caure el Nou Sardenya, 3-1, victòria de l'Europa, la segona de la temporada, però recordem, ara ho explicarem amb més detall, que li han tret 3 punts de la primera jornada per alineació indeguda. Per tant, compta com a les 3 primers punts de l'Europa, una victòria de mèrit davant d'un Ona Sant Adrià que teòricament està cridat a ser un dels equips que lluiti per l'ascens a Primera Federació. Després de la partit, l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, estava ben i ben satisfeta del partit que havien fet les seves jugadores.
2: Crec que avui ho hem tornat a fer, o ho hem fet per primera vegada aquest any. Avui és la primera vegada que jo veig l'equip que som, que veig l'equip que volem ser, que l'equip té personalitat, que té un estil de joc claríssim i marcat i les idees claríssim del que volíem fer avui. Crec que davant teníem el millor equip de la categoria o entre els dos millors equips de la categoria. Crec que on ens ha complicat moltíssim el partit, però que l'equip ha fet una passa endavant quan més se'ns ha complicat, quan a més l'Ona et fa el gol, que era quan et podia haver entrat una mica d'espòs. Jo crec que l'equip ha fet una passa endavant i que avui demostra que té ganes de refer-se i que té ganes d'estar allà dalt.
1: I com us dèiem, l'Europa havia guanyat el partit de la primera jornada amb el Sant per 2-0, però aquest divendres el club de la Vila de Gràcia doncs va explicar que li havien tret els 3 punts sumats en aquest partit per alineació indeguda de Martina Rojo. Estava sancionada de l'últim partit de l'any passat en el playoff quan encara era jugadora de l'Ona Sant Adrià. Nani Aces va voler també donar la seva versió de tot el que ha passat.
2: Bueno, l'equip venia d'una setmana complicada, ha estat una setmana dura per tots. La resolució surt aquesta setmana, però ho sabem des de la setmana passada. Al final, a mi m'agradaria demanar disculpes públiques, sobretot per l'afició, que jo entenc que costa entendre que hi ha una errada així, però al final es van consultar sancions, no apareixia com a sanció de segona ref. Jo crec que hem d'estar per sobre d'això, que avui, que em sap molt de greu i em sap greu, que l'equip no comencés puntuant o que aquell partit no es vegi reflectit en els punts, però crec que avui la resposta de l'equip per enganxar una altra vegada l'afició i per demanar-li disculpes d'alguna manera no podia ser millor que el que han fet al camp, que és competir, que és ser nosaltres, tenir molta personalitat i sumar de mestres.
3: En joc, el programa de l'esport català.
1: I ara és 8 i gairebé 39 minuts. Passem a parlar també de la primera federació masculina, grup segon, quarta jornada. Recordem que el Sant Andreu no ha jugat aquest cap de setmana perquè ha de jugar amb el Real Madrid Castilla, que tenia competició internacional i, per tant, no jugaran fins al pròxim dimecres a les 9 de la nit a Can Dragó. Sí que han jugat Nàstic i Europa i amb sengles derrotes.
4: El Corcón 3, Nàstic 0. Múrcia 2, Europa 1.
1: Doncs primera derrota del Nàstic aquesta temporada, ha caigut clarament al camp de l'Alcorcón, 3-0, en una molt mala primera meitat. Abans de la primera mitja hora de partit ja perdia per 3-0 i la veritat és que l'Alcorcón ha tingut ocasions com per marcar fins i tot algun altre gol. Molt desconegut avui a un Nàstic de Tarragona que, com diem, perd el primer partit de la temporada. De moment, però, en espera dels dos partits que s'estan jugant a aquesta hora en aquest grup segon de primera federació masculina, de moment mantindria la cinquena plaça per tant, en zona de play-off, però això pot canviar si els marcadors que hi ha ara mateix els dos partits que s'estan jugant es poden moure i això faria que el Nàstic perdés alguna posició de la classificació. En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota del Nàstic. Què ha passat? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Bona tarda des de Santo Domingo, l'estadi de l'Alcorcón, on l'equip madrileny ha derrotat avui 3-0 el Nàstic de Tarragona. Primera derrota encaixada aquesta temporada quan es compleix la jornada 4 del Nàstic de Tarragona. Saludem el primer capità de l'equip, Manel Royo, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Explicacions d'aquesta derrota que ha caigut com una gerra d'aigua freda, per què i pot aportar o ha de servir d'alguna cosa?
6: Bueno, perquè és el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
5: Fins a quin punt ha pogut distorsionar el pla de partit aquest gol tan matiner, minuto 2 de l'Alcorcón?
6: Bueno, està clar que l'equip estava entrenant molt bé aquestes setmanes, venia reforçat per resultats, cada cop més afiançats, i el d'avui és una gerra d'aigua freda que no hem pogut fer el pla de partit que havíem preparat, perquè com tu bé dius, quan encaixes tan aviat canvia tot el pla de partit, comets errors alguns cops per voler fer més del que toca, que no és millor, i això ens ha passat, no? que quan ens hem volgut començar a fer el que tocava, ja portàvem un resultat molt avoltat en contra, i ens ha de servir per saber la igualtat de la categoria, que tots els camps són molt difícils i s'ha de sortir ja per totes des del minut zero.
5: Què ha de demostrar o de què li ha de servir al Nàstic de Tarragona el partit, primer derbi català de la temporada, amb la visita del Sant Andreu, un partit de gala amb el retorn del Nàstic al nou estadi? De què li ha de servir aquest partit?
6: Bueno, jo crec que aquest partit ha de servir per seguir fent aquesta cohesió que tenim amb l'afició i l'equip al nou estadi. Crec que els dos primers partits al nou estadi s'ha vist un Nàstic valent, que representa l'afició, atrevit, que lluita molt, com a l'afició del nou estadi li agrada, i tenim la convicció i l'esperança de que contra el Sant Andreu podem seguir amb aquesta bona línia a casa, que la gent surti representada i oblidar ràpidament el que ha succeït avui.
5: Gràcies, Manel.
6: A tu.
5: Doncs el primer capità del Nàstic, Manel Arroyo, ja pensant en el partit del proper cap de setmana, 3:15 de la tarda, la visita del Sant Andreu. El Nàstic, que com dèiem, ha perdut avui aquí al Corcón amb un gol que ha arribat al minut 2 i un segon al minut 9, tots dos d'Omar. Al minut 26, Davo marcava el 3-0, que s'ha convertit en resultat definitiu a Santo Domingo, al Corcón, i que ha significat la primera derrota del Nàstic aquesta temporada, que suma 7 punts a la classificació. Des del Corcón, des del municipal de Santo Domingo, és tot. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Partidàs, el pròxim dissabte a 6:45 a Tarragona, Nàstic Sant Andreu, un dels derbis que podrem viure aquesta temporada a la primera federació masculina. I ahir, derrota de l'Europa, 2-1 al camp del Múrcia, una Europa bastant defensiu, que li estava sortint molt bé el pla de partit, perquè poc abans del descans va aconseguir avançar-se amb un gol de Víctor Morales, després que els murcians reclamessin un penal i una possible expulsió al porter de l'Europa, que l'àrbitre no va considerar que fos així. A la segona meitat l'Europa va aguantar, i al minut 90 el Múrcia va aconseguir empatar, i el pitjor encara estava per arribar, perquè al minut 100, en un penal molt discutible, quan encara la pilota ni tan sols estava en joc, en un llançament de corna i en una acció on el davanter hi va posar més pa que formatge, l'àrbitre el va xiular i el Múrcia va acabar guanyant, va acabar capgirant el partit, i per tant l'Europa perd un altre partit, un punt de 12, ha perdut 4 punts al temps afegit en els dos últims partits, i el conjunt de la Vila de Gràcia, que és penúltim a la classificació, com dèiem, amb només un punt en 4 partits. Ahir en aquest programa parlàvem precisament amb el golejador de l'Europa, Víctor Morales, que deia això.
7: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabíem que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, amb l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit, a més crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
3: En joc.
1: 3:15 del vespre, som al tal en joc, i compte que la penya agafa avantatge, 10 punts, de 87-77, a menys de 5 minuts per acabar la gran final de la Supercopa CB. Sembla que la penya està començant a obrir un forat que pot ser decisiu. Vinga, més futbol. Segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ens deixa aquests marcadors per als equips de casa nostra. De fet, encara hi ha un partit que s'està jugant.
4: Correcte, i el partit que estem seguint aquí en directe és el partit del Reus que enfronta davant el Nàxara. De moment, minut 87 de partit, el Reus que va guanyant per 1-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Arnedo 0, Terrassa 1, Logroñés 2, Girona B 2, Barbastre 0, Barça Atlètic 1, Tudelano 2, Manresa 1, Olot 1, Utebo 2, Penyesport 2, Espanyol B 1.
1: Doncs després d'aquests marcadors, els millors equips catalans són el Barça Atlètic i el Terrassa amb 7 punts, segon i tercer, a 2 punts de l'Osasuna B, que és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits. El Barça Atlètic avui s'ha imposat 0-1 aquesta tarda al camp del Barbastre. Com diem, continua invicta, 2 victòries i un empat. I el seu tècnic, Juliano Belletti, que re, fa uns minutets feia aquesta valoració del triomf.
8: Son tres jornadas donde buscamos sobre todo evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte, sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el contexto, el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol.
1: I igual que el Barça Atlètic, el Terrassa també té 7 punts, també 2 victòries i un empat. Avui triomfa Arnedo 0-1, que ha deixat aquestes sensacions a l'entrenador Oriol Alsina.
9: Crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant. I ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares d'altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns d'aquests de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana. I en aquesta segona part doncs, ens ha tornat a passar una miqueta el mateix. No? Crec que hem generat 3 o 4 ocasions d'altra vegada molt i molt clares i no les hem sabut sentenciar.
1: I a tot això també aquesta tarda el Girona havia empatat a 2 al camp de la Logroñés, un bon puntet per al filial gironí, i ha perdut el Manresa, primera derrota de la temporada, 2-1 al camp del Tudelano. Ahir també van arribar les primeres derrotes de dos equips catalans més, l'Espanyol B va caure 2-1 al camp del Penyesport i l'Olot va caure 1-2 a casa davant de l'Utebo. Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, admetia que el seu equip no havia fet bé les coses.
10: Primerament, començar a encaixar una altra vegada tan aviat, no? Això et condiciona molt, és el segon partit de casa que encaixem abans del minut 5 i és una de les coses que tocarà corregir i entrar diferent al partit. No crec que sigui d'actitud, però sí que s'ha d'estar més concentrat els primers minuts perquè et marca el partit.
1: I 49 minuts, vinga, parlem de la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, amb tots aquests marcadors.
4: Sant Cristóbal 2, Sant Joan Atlètic Montcada 1, Muntanyesa 1, Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 1, L'Escala 0, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, Martinenc 3, Europa B 3, Cornellà 0, L'Hospitalet 0, Tona 1, Poble Mafumet 3, Vilanova 1, Peralada 1. I el partit que estem seguint aquí en directe, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0, minut 90.
1: Doncs de moment la Monta és la sorprenent líder, ha guanyat els 3 partits, és l'únic equip que ho ha fet, té 9 punts i per tant és el primer classificat. Avui en els partits d'aquest diumenge el Sant Cristóbal s'ha acabat imposant per 2-1 davant del Sant Juan Moncada, primera victòria de la temporada per al conjunt parroquial. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Nomagosa.
11: Primers 3 punts de la temporada per al Sant Cristóbal després de vèncer per 2-1 al Sant Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit es posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Marc Ramírez i és que el Sant Juan de Montcada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un home menys. El Sant Cristóbal s'avançava amb un gol de Cristian Domínguez i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del San Juan de Moncada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu, amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrè.
12: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, el ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesantes y al final, bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien, luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido en la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos, buena dinámica.
11: Propera jornada pels dos equips, el Sant Cristóbal juga al camp del Badalona diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlético San Juan de Moncada jugarà a casa davant el Tona.
1: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Muntanyesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge. La Monta, com us dèiem, ha guanyat 3-3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
13: Típico partido en este campo. Creo que hemos salido... No hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte. Los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos... Y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol. Pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es. Aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, pero hay muchos en tercera y como no nos adaptemos nos vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte a todo rato atacar nosotros, ellos defenderse. No hemos estado fino arriba en el último pase, en el último centro y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
1: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.
14: El Badalona suma la primera victòria i també els 3 primers punts de la temporada. Ho ha fet el Xevi Ramon davant d'un Vilassar que s'ha vist superat durant tot el partit. El primer gol l'ha fet Juaco, el segon ha estat de Pepe Onilla, un autèntic golaç que deixava una catifa vermella perquè els de Genís Sant Pietro s'emportessin els 3 punts. Així ha estat, tot i així, la notícia al final del partit, ho hem seguit també amb preocupació, ha estat la de l'estat físic del futbolista Omar Kanté, que ha caigut estès sobre el terreny de joc. Han hagut d'entrar no només les assistències mèdiques dels dos equips, sinó també dues ambulàncies que se l'han emportat també perquè pogués rebre tota l'atenció mèdica necessària. El que hem pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Marc Anté, que esperem que es recuperi el millor possible.
1: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona a la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll del costat del Tona, Joan Martínez de la Pobla.
15: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions... Teníem una mena de despida, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fan golaç. L'únic cop que ens han xutat, em sembla, en 45 minuts, i sí que és veritat que al minut 40 ens quedem un home menys. L'àrbitre està molt a prop, ho veu molt clar, diu que és claríssima, jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre. I a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols i tu et xutes 33 i en fas un, pot tard.
16: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors a dalt molt ràpid i de molta qualitat i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut doncs, utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
1: I a tot això acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt roig i negre.
4: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 al Nàxera.
1: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts ha fet perquè havia perdut els dos primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
4: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El 6a, Joventut 96, Barça 84.
1: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB. La penya, i a més, a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
3: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
17: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
18: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
19: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
3: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
2: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival, i hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: en joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'En Joc, darrere mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple, de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut Les Corts.
2: Estrela Revoltosa Berín 0, Les Corts UBAE 2.
1: Doncs els gols de Martita i Peque signifiquen la primera victòria de Les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de les dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada

0: si lo que tenemos que hablar del partido de hoy, estoy muy contento. Tres puntos muy importantes ante un muy buen rival, que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
1: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer dos goles, como tú has dicho hoy, pito tres. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
2: I d'altra banda, primer punt del CatGas en dues jornades, una llàstima perquè es va posar 3-5 a la segona meitat i Oparlo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
3: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte, en el descanso, hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5 nos han metido dos goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos con el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
4: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Tot això, 9:33 minuts. S'ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1. Ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tot aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
5: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
2: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit, escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Font de Glòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i bueno, al final això ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal, perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser, llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola i elles això ho han aprofitat molt bé les contres, i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses i mira, al final doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
2: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Núñez, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal i, de fet, la selecció portuguesa, en l'última acció de la partit, ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit, també a Esport 3, escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana, Xavi Aragonès amb el seu doblet i

0: Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
1: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial i plantar-los que ara hi guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim l'oportunitat no seria el mateix.
2: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial i avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir i al final avui ho podem celebrar tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que et defineixen molt bé i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
0: I 37 minuts, ha començat també la Lliga d'Hockey Herba, a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miquel Romagosa.
3: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidosa, la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans i el tercer quart, Tere Lima, marcava de penal córner el 4-0 que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1 que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
0: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
3: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava al segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Miralles posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Corta, Tom Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraïma i Bruno Font.
0: Avui 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
4: Puente Genil 27, Barça 39. Port Sagunt 24, Granollers 27.
0: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
5: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor. hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr, al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero pues ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
0: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Saúl. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic ballesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
1: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
6: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
0: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça i a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
4: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
0: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera taula masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
4: Oar Gràcia 40, Esplugues 36, Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37, Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37, Calella 26, Sant Quirze 23, Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31, Sant Cugat 30, La Roca 28, Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.
0: I 44 minuts recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica a la Lliga de Divisió d'Honor Masculina. Aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
4: Barça 4, Xurriordín 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
0: A veure quan es reprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
4: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.
7: El reportatge en joc.
0: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu, va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
8: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. Al març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I al juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
9: L'últim campionat ho diria així, però segur que els rivals estan molt a prop. Sí, no han pogut despistar. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
8: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
9: Com el rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini i per què no podria assumir.
8: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespi va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mix del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespi es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
2: Yo solo remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, para algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
8: Guillem Crespi va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
9: Si jo estava petit, vaig fer una mica de tot. Els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar pels típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara i ja he estat fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot quan vaig començar a fer atletisme i la velocitat és el que m'ha anat millor ja des de petit. I vam anar progressant i d'entrenador em van anar passant a la velocitat i ja quan vaig començar a posar-me més en sèrio vaig començar amb el Pau, amb Pau Flavera i ens vam quedar amb el 100.
8: Guillem Crespi té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
9: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu i això doncs, crec que els hi fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes jo.
8: Crespi s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
9: Si ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment, descansem dijous i diumenge i jo entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenaments és. I això, depèn de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
8: Guillem Crespi té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
9: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs, la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que en tinc cap.
8: L'orde Guillem Crespi al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
9: Bueno, aquí és dels millors. Sí, ara tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran protecció. Sí, jo, si ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
8: Crespi ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespi somia amb ser olímpic.
9: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
0: Vinga, són gairebé les 9 i 51 minuts, recta final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot de Balsareny Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estàvem ben pendents aquesta tarda de la prova contra la rellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa del Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Dua Eubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
10: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, pues personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, con 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos, al final el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la pro también lo es. El tema, bueno, la pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
0: Y un otro jugador feliz de la peña ante Tomic.
11: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición, de todo el mundo.
0: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
12: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell va a disputar la Champions.
0: I també feliços en waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final, 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
13: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-los aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada, i penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils, i això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat els partits.
14: Ha sigut un partit molt dur, la veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu les dues primeres parts, hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
0: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López. Gràcies, bona nit, bona setmana.
4: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
0: Ens ho deixem aquí. L'Albert García, la producció. Roger Aliaga, el control de so. Gaudiu de la nit de dissabte. De diumenge. Bona setmana.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: cada 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a les 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar-hi un altre. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona. Més tard, la víctima va ser localitzada sana i estàlvia. La policia creu que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es trobava al centre des de l'abril passat i al moment dels fets està ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. El SEM ha intentat salvar-li la vida, però no ha estat possible. També prop de 5.000 persones, un 10% més que l'any anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània i el sud d'Europa. La mostra ha reunit proveïdors especialitzats amb observadors professionals i amateurs en un entorn únic i idíl·lic per una pràctica que cuida la salut. I també avui milers de persones s'han manifestat a Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i, segons la Guàrdia Urbana, han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al migdia al Passeig de Gràcia sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume. Unes 10 columnes han arribat a peu, bicicleta, metro i tren des de diferents punts de la capital catalana i de l'àrea metropolitana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible. Com ha proposat aquest mateix diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mandami. També Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant a les ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. I el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català dins del Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana i, a més, també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. I avui també ha tancat la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe als voltants del pavelló de Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: teva veu. Són les 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Δότσα.
1: Ράδιο Καρδαδέου 90.6.